A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Portem més enllà dels èxits. Tina Caro, benvinguts a la música.
1: Amor, no pararé hasta que te encuentre. Lo escribo entre las grietas.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i també l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders per l'atropellament d'una persona i afecta les línies R2 Sud, de Rodalies i també a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte, tot i que s'han assenyalat possibles deficiències de control. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I la crisi migratòria continua centrant l'atenció política i diplomàtica. El govern del Marroc ha trencat el silenci i ha reconegut 11 morts durant els intents de creuar la frontera, tot i que les autoritats espanyoles eleven la xifra de víctimes mortals fins a 72. Rabat atribueix la situació a les màfies del tràfic de persones i a la desinformació difosa per xarxes socials. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol assegura que gairebé 3.000 efectius treballen encara a Ceuta per tal de recuperar la normalitat. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o bé surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.500 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies. I de fet, el risc d'incendis es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran els 4 espais naturals que encara romanien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. I una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dilluns 3 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, obertura del parc infantil. A les 12 del migdia, concurs de penyes amb la prova final. A les 2, musclada popular a l'Hort de Soses. A les 5 de la tarda, festa infantil amb l'espectacle Per la Papanatas i el viatge pel món a càrrec de la companyia Papanatas Teatro a les escoles. A les 10 de la nit, sopar de la vaca. A les 11 i mitja, concert a càrrec de l'orquestra La Gran Band. A 3:15 de la matinada, ball amenitzat per l'orquestra La Gran Band. A la 1 del matí, entrega del premi a la penya guanyadora del concurs de penyes i cloenda de les festes majors 2026 de l'Arrabal de Cristo amb la traca final. I a les 5 de la matinada, disco mòbil a càrrec de DJ Delmi. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: este cielo azul.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carrer tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda a Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat de fer talls nocturns. També hi ha afectacions en aquest moment per obres a l'A2 a Jorba i també a Esparreguera. I a banda també un accident a la GI-634 Jafre provoca pas alternatiu i una avaria, en aquest cas a la B10 a Barcelona, deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldes s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera. En aquests moments, però, es reprèn la circulació per via única. Aquesta incidència afecta a les línies R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitat penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I de fet, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els quatre espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona de 74 anys va morir ahir diumenge mentre es banyava a la cala Masset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dilluns 3 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, obertura del parc infantil. A les 12 del migdia, concurs de penyes amb la prova final. A les 2, musclada popular a l'Hort de Soses. A les 5 de la tarda, festa infantil amb l'espectacle Per la Papanatas i el viatge pel món a càrrec de la companyia Papanatas Teatro a les escoles. A les 10 de la nit, sopar de la vaca. A les 11 i mitja, concert a càrrec de l'orquestra La Gran Band. A 3:15 de la matinada, balla meninja per l'orquestra La Gran Band. A la 1 del matí, entrega del premi a la penya guanyadora del concurs de penyes i cloenda de les Festes Majors 2026 de l'Arrabal de Cristo amb la traca final. I a les 5 de la matinada, disco mòbil a càrrec de DJ Delmi. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les Festes Majors de l'Arrabal de Cristo.
1: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, hores d'ara hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a l'AB10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nous de Llobregat. Perquè fa el servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aèries i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dilluns 3 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, obertura del parc infantil. A les 12 del migdia, concurs de penyes amb la prova final. A les 2, musclada popular a l'Hort de Soses. A les 5 de la tarda, festa infantil amb l'espectacle Per la Papanatas i el viatge pel món a càrrec de la companyia Papanatas Teatro a les escoles. A les 10 de la nit, sopar de la vaca. A les 11 i mitja, concert a càrrec de l'orquestra La Gran Band. A 3:15 de la matinada, ball amenitzat per l'orquestra La Gran Band. A la 1 del matí, entrega del premi a la penya guanyadora del concurs de penyes i cloenda de les Festes Majors 2026 de l'Arrabal de Cristo amb la traca final. I a les 5 de la matinada, disco mòbil a càrrec de DJ Delmi. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les Festes Majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% més per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria de Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes socials marroquines i augmentarà també la coordinació amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, des d'avui la Ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 fins al 24 d'agost per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. A banda, pel que fa a les afectacions en aquests moments, un accident a l'AP7 a Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i una avaria a l'A2 a Brera, també amb dues incidències provoquen retencions en ambdós punts. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga també a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments els trens circulen per via única. Això afecta les línies de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet a l'Alta Ribagorça que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista pel migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí, de fet, s'hi han incorporat 4 mitjans aeris amb personal especialitat del GRAF i l'EPAF. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dilluns 3 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, obertura del parc infantil. A les 12 del migdia, concurs de penyes amb la prova final. A les 2, musclada popular a l'Hort de Soses. A les 5 de la tarda, festa infantil amb l'espectacle Per la Papanatas i el viatge pel món a càrrec de la companyia Papanatas Teatro a les escoles. A les 10 de la nit, sopar de la vaca. A les 11 i mitja, concert a càrrec de l'orquestra La Gran Band. A 3:15 de la matinada, ball amenitzat per l'orquestra La Gran Band. A la 1 del matí, entrega del premi a la penya guanyadora del concurs de penyes i cloenda de les Festes Majors 2026 de l'Arrabal de Cristo amb la traca final. I a les 5 de la matinada, disco mòbil a càrrec de DJ Delmi. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les Festes Majors de l'Arrabal de Cristo.
2: Benvinguts a la ràdio. Antena.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transports, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria. Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes marroquines i augmentarà la coordinació també amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, un accident amb pèrdua de càrrega a la peça de Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca retencions de fins a 13 quilòmetres en aquest punt. També un altre accident a la C14 al Cuber també provoca lentitud i a banda hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a la 2 a Abrera i una altra també a la 2 però al punt de la Vall de Bianya. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga els trens a circular per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat de les carreteres en municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb els Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com són vianants i ciclistes. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista al migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o bé, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitant que les flames avancin cap a la vall de Boí. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Tota la música.

0: A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.
1: This your boy, Meech. And I got a special guest with me.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies, com ara l'APSAT, en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions avui a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Sauri, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica, pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Sauri defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I pel que fa a la mobilitat, situació molt complicada a l'AP7, l'accident d'un camió que ha perdut vigues de formigó Castellví de la Marca deixa un carril tallat en sentit Barcelona i provoca fins a retencions de 20 quilòmetres. A banda, també una altra variant, en aquest cas a l'A26, a la Vall de Bianya, deixa també un carril tallat cap a Ripoll i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat els trens a circular per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I una persona morta atropellada per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants, a tocar de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, i s'hi han desplaçat dues unitats del SEM, a més també de dotacions de la policia local. A hores d'ara s'estan investigant els fets i es resta a l'espera de l'atestat. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista per avui que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí s'hi han incorporat també quatre mitjans aèries amb personal especialitzat, volíem dir, del GRAF i l'EPAF.
0: Notícies en xarxa.
3: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dilluns 3 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, obertura del parc infantil. A les 12 del migdia, concurs de penyes amb la prova final. A les 2, musclada popular a l'Hort de Soses. A les 5 de la tarda, festa infantil amb l'espectacle Per la Papanatas i el viatge pel món a càrrec de la companyia Papanatas Teatro a les escoles. A les 10 de la nit, sopar de la vaca. A les 11 i mitja, concert a càrrec de l'orquestra La Gran Band. A 3:15 d'una de la matinada, ball amenitzat per l'orquestra La Gran Band. A la 1 del matí, entrega del premi a la penya guanyadora del concurs de penyes i cloenda de les Festes Majors 2026 de l'Arrabal de Cristo amb la traca final. I a les 5 de la matinada, disco mòbil a càrrec de DJ Delmi. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les Festes Majors de l'Arrabal de Cristo.
4: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.

0: poble amb identitat i compromès. L'Arrabal de Cristo ha lluït plenament aquest passat dissabte en l'ofrena de flors i fruits de les festes majors 2026 amb la participació de veïns i veïnes i més de 500 quilos d'aliments recollits a favor de Càritas Roquetes. L'acte principal del programa ha tingut inici a la plaça del Pare Cirera i recorregut fins al recentment reformat recinte de les escoles, en una celebració on els rabaleros i rabaleres han demostrat sentiment i solidaritat a parts iguals. La desfilada ha estat encapçalada per l'alcalde de Roquetes, Ivan García, el president de la Comissió de Festes de la Rabaleta, Eduard Rodríguez, i la pregonera d'aquesta edició, Ainhoa Benages, acompanyats per la resta de la corporació municipal, a més de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets d'enguany de la ciutat, entre d'altres personalitats. La bandera de la ciutat ha estat portada per representants de l'Associació de Veïns i Veïnes La Rabaleta com a roquetenc de l'any pel seu 50è aniversari, mentre que Enric Lluís i Carles Blanc s'han encarregat de portar la bandera del Patronat de Festes com a membres de la Brigada Municipal recentment jubilats i en reconeixement per la seva tasca en l'organització de la Festa Major al llarg dels anys. Tampoc han faltat els grallers de Roquetes ni els balls dels gegants de l'Ogolafre, al ritme de la música dels seus dolçainers i colla de tambors. El públic va poder gaudir així mateix de les peces de la banda de música de la Lira Roquetense, que van interpretar l'himne de l'Arrabal de Cristo en un dels moments més solemnes de la jornada. Tanmateix, també va prendre part en l'ofrena de flors i fruits altres entitats locals, com ara l'Associació de Veïns i Veïnes La Rabaleta, la Comissió de Festes de La Rabaleta, l'AMPA de l'Escola Arrabal de Cristo, el grup Country Line Dance de l'Arrabal de Cristo, el Patronat de Festes de Roquetes, el Club Deportiu Roquetenc, el Comerç Agrupat de Roquetes i La Rabaleta, la Penya Barcelonista Montcaro de Roquetes, l'Associació de Dones de Roquetes, l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes i el Club Futbol Sala Roquetes, així com a representants de 9 colles diferents de les festes de la Rabaleta. En el pregó de festes, la periodista Ainhoa Benages ha proclamat amb orgull el seu orgull rabalero.
1: Bona tarda, alcalde, regidors, regidores, president i membres de la Comissió de Festes, representants de les entitats del poble, pubilles, hereus, rabaleres, rabaleros i tots els que avui mos acompanyeu. Abans que res, m'agradaria donar les gràcies a la nova comissió per haver pensat en mi. És tot un honor poder fer avui el pregó de l'ofrena. Quan me van oferir ser la pregonera de les festes, que són les primeres de la nova comissió, no sabia molt bé què diria. Al meu cap, doncs només hi havia pensaments de però si no he fet res important. I bueno, parlant amb la meva família i amics, doncs tots me diuen el mateix. Però si no pares de parlar de la Rabaleta tot arreu on vas. I tant m'ho van dir que vaig acabar fent la reflexió que sí, que com tots els rabaleros i rabaleres, sóc una banderada del poble, perquè allà on vaig el presumixo. La vida m'ha portat a viure fora durant un temps, però això mai ha fet que jo em deixi de sentir rabalera. Des que vaig marxar a estudiar i em preguntaven d'on venia, jo sempre diria el mateix, de l'Arrabal de Cristo, i ampliava el mapa de Google Maps per a que el poguessin ubicar ràpid. I què és això, m'arribaven a preguntar? Pues fàcil. És el poble que m'ha criat, és el poble que m'ha vist créixer, on vaig fer les primeres amigues jugant a nines a la plaça, mentre la iaia Pilar mos vigilava des de la porta de l'Almacén, on sortíem a fer una volteta pels carrers i alguna que altra tarda anàvem a tocar timbres, ho sentim veïns. És on m'he fet gran, on he après a estimar-me i a entendre que no és on vius, sinó d'on et sents. I és que en l'Arrabal me passa una cosa molt especial, que és on sempre vull tornar, és l'únic lloc que jo puc sentir casa i on, com diria ma mare, se'm passen tots els mals. Anant l'Arrabal per bandera, he recordat quan el meu iaio, el Moreno, feia les superpaelles de les festes, que sempre estava rodejat de l'alegria de tots els rabaleros i rabaleres, i de tants que avui mos falten però recordem cada any. He recordat les menjades que fèiem a casa de la iaia Pilar, on no et calia ser dels morenos per a tenir un plat a taula. I recordar quan la iaia m'enviava al de Jordi a comprar el pa o al de Marita a comprar la pronto. També recordar les tardes que passava al casal amb uns cosins, quan ma mare va ser tresorera de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Rabaleta, que també va ser l'entitat de la qual vaig ser pubilla i pubilleta. També m'agradaria donar les gràcies a les antigues comissions perquè em van permetre ser presentadora durant uns anys i felicitar els que ara presenten, que ho fan superbé perquè són molt xaladors. I així que, bueno, potser encara no he tingut l'oportunitat de fer res destacable pel poble, que també mai és tard, però sí que he aprofitat cada oportunitat que he pogut per a presumir de ser de l'Arrabal de Cristo, que és el poble que tant estimo. És un poble... La Ravaleta és un poble unit, és un poble familiar i és un poble molt xalador, que m'ha donat i em dona vida. No vull acabar sense aprofitar este moment per agrair tota la feina que fan a les persones que de manera desinteressada dediquen hores i hores per a que cada any puguem gaudir d'unes festes com les que tenim. Sense vato res d'això seria possible. I demano un fort aplaudiment. Vull agrair també a Càritas per la feina que feu cada dia i fer possible que l'ofrena d'aquestes festes arribi a les persones que més ho necessiten, que és molt important. Ravaleres, ravaleros, les festes són nostres i cada any ho demostrem. Són dies per a retrobar-nos, per a obrir les portes als que ens visiten, per a recordar els que ja no estan, per a fer poble i sobretot per a xalar com només sabem fer aquí. Les festes de la Ravaleta tenen esta màgia que fa que passen, estarem tot l'any esperant-les i el dimarts quan han acabat ja estem esperant-les de l'any següent. Que acabeu de gaudir de cada acte, de cada sopar, de cada ball, de cada riure i omplim los carrers de vida. Fem que l'Arrabal continuï sent lo poble tan acollidor i familiar del que ens sentim tan orgullosos. Visca les festes i visca l'Arrabaleta.
0: Al seu torn, el nou president de la Comissió de Festes de l'Arrabaleta, Eduard Rodríguez, ha apuntat que les festes són convivència, participació i el reflex de tota la gent que any rere any posa el seu granet d'arena per fer-ho possible.
2: Bona tarda a tots i a totes, autoritats, veïns i veïnes, ovilles, hereus, representants d'identitats, penyes i tota la gent que avui m'acompanyeu. Com a president de la Comissió de Festes de l'Arrabal de Cristo, és un orgull poder dirigir-vos unes paraules en esta ofrena de flors i fruits, un dels actes més especials i més sentits de les nostres festes. L'ofrena és un moment de trobada, de tradició i de poble. Un moment per recordar d'on venim, per valorar tot allò que tenim i per compartir tots junts l'estima pel nostre poble. Perquè les festes no són només música, sopars, actes i diversió. Les festes són convivència, són participació i són el reflex de tota la gent que, any rere any, posa el seu granet d'arena perquè tot això sigui possible. Este any, a més, comencem una nova etapa, al capdavant de la Comissió de Festes. Ho fem amb molta il·lusió, amb ganes de treballar i amb el compromís de continuar fent créixer les nostres festes, sempre respectant les tradicions i la manera de ser que ens identifica com a poble. També volem aprofitar este moment per donar les gràcies a totes les persones que han format part de la Comissió en els últims anys. Gràcies pel temps dedicat, per l'esforç, per la feina feta i per haver mantingut viva la festa. Nosaltres agafem este relló amb respecte, responsabilitat i moltes ganes de continuar el camí. Enguany, també tenim un motiu especial d'alegria per a tot el poble, la renovació de tot l'exterior de l'escola, una millora molt important, molt visible i molt esperada. L'escola és un espai fonamental per a l'Arrabal, perquè representa els nostres xiquets i xiquetes, el futur del poble i una part molt important de la nostra vida diària. Per això, volem expressar també l'agraïment de tot el poble per aquesta actuació, que ajuda a fer de l'Arrabal un lloc millor per a tots. En un acte com el d'avui, també volem posar en valor totes les persones i entitats que fan possible les festes majors. Les penyes, els col·laboradors, els veïns i veïnes, l'Ajuntament, les famílies i tota la gent que participa, ajuda i s'implica. Moltes vegades sense fer soroll, però fent una feina imprescindible. A tots vosaltres, moltes gràcies. Gràcies per estar aquí, per participar en l'ofrena i per continuar mantenint viva aquesta tradició tan nostra. Des de la Comissió de Festes, vos animem a viure estos dies amb alegria, respecte, germanor i moltes ganes de xalar. Que siguin unes festes per retrobar-nos, per compartir bons moments i per continuar fent poble. Moltes gràcies a tots i a totes. Visca les festes majors i visca l'Arrabal de Cristo.
0: L'acte ha estat presentat des de l'escenari pels conductors del programa A fer punyetes de l'emissora municipal Antena Caro, Carlos del Valle, Calú i Pau Sarroca, que han aportat el seu estil fresc, atrevit i xalador per convertir la tarda en un verdader programa d'humor. En el seu Parlament, l'alcalde de Roquetes, Ivan Garcia, ha lloat l'empenta i tarannà dels membres de la nova Comissió de Festes de la Ravaleta, a la vegada que ha lligat la Festa Major amb l'eclipsi solar total que es viurà el pròxim 12 d'agost al municipi.
3: Benvinguts a l'acte més emotiu i solidari de les Festes Majors de la Ravaleta. És un goig i un honor, com a alcalde, poder estar aquí i tancar aquest acte tan emotiu, solidari i un dels més sentits de les vostres festes majors. Voldria començar amb un agraïment, ja ho han fet anteriorment, però m'he de repetir un agraïment a la nova Comissió de Festes, president, per ser com sou, ho ha dit la regidora, sou jovens, però la manera en com ho feu, en esta calma, és espectacular a poder-vos ajudar en tot allò que necessiteu. Sou joves, teniu tota la il·lusió, totes les ganes de treballar per a tot el poble. Teniu el futur a les vostres mans i les festes estan en molt bones mans. Felicitats i un aplaudiment per la Comissió de Festes. Vull fer també un agraïment i un record a la Comissió de Festes sortint. Estan per aquí, no sé per on paren, estan per aquí. Han estat molts anys dedicant també les seues hores per a fer les millors festes del poble possibles, a un treball que crec que el poble també vos ha reconegut i reconegut, i que ara, de fora de la barrera, viviu les festes, com heu vist estos dies, d'una manera molt especial i que ben bé voleu guanyar. Felicitats i moltíssimes gràcies. Ainhoa, la pregonera de les festes del 2026, una rabalera que ha fet de presentadora alguna vegada i que suposo que ha de ser un honor que el teu poble te reconegui part de la teva trajectòria i tot el que has fet per la Raval de Cristo, i estic segur que este record quedarà per sempre més dins de tu i de la teva família. Felicitats pel pregó que has fet, i a partir d'ara formes part de la petita part de la història de la Raval de Cristo. Felicitats. Vull donar les gràcies també, sempre estant a la banda de la lira de Roquetes, per posar la música, la cultura, la tradició, els actes més representatius també aquí a la Raval de Cristo. També gràcies als gegants i a les colles gegalenteres per omplir de màgia els carrers del poble. I gràcies una vegada més a Càritas Roquetes per la vostra tasca cada dia de l'any al costat de la gent que més ho necessita. Gràcies per estar al costat de l'Ajuntament i donar un servei de qualitat i en una rapidesa que des d'una administració pública és impossible. Sense el vostre suport, totes les famílies que tenen l'ajuda quan la necessiten i com la necessiten. Gràcies també a totes les entitats i associacions que heu participat en aquest acte de solidaritat, que mos fa grans com a persones, però també mos fa grans com a comunitat que som. I no oblidar-me d'estos dos d'aquí detrás, que ens omplen d'alegria, d'humor, de saber fer les nits de divendres a la nostra emissora municipal d'Antena Caro. És un honor, i ho dic de veritat, tindre'ls com a presentadors i presentar un acte que normalment és en Palagoset i que ells molt fan més o menys que ningú. Amics, no canvieu i no deixeu de ser com sou. Visca el programa A Fer Punyetes. Ravaleres i ravaleros, són dies de retrobaments, de riure, de plorar, de xalar, de sortir al carrer, d'expressar el sentiment de poble que porteu dins, i ho heu de fer en respecte, en harmonia, en il·lusió, però sobretot en ganes de participar i de col·laborar en un munt d'actes per a tots els gustos i per a totes les edats. Activitats culturals, esportives, musicals, infantils, per a gent gran, per a jovens, per a poder fer pinya i anar tots a una com a poble que sou. En uns dies viurem un fenomen excepcional, l'eclipse, que tots i totes sabem, el proper 12 d'agost. Serà un moment únic que, com les festes, val la pena que vivim plegats. A pocs metres d'aquí, i aprofito per a informar-ho, tenim un dels millors puestos de les Terres de l'Ebre per a poder gaudir de l'eclipse. La nova Via Verda, a pocs metres d'aquí, és un dels puestos espectaculars perquè tenim un mantell d'arrossals i després tenim el que és el nostre parador preferit, que és el port. Us invito a participar i a viure un fenomen que ningú dels que estem aquí, per desgràcia, tornarem a viure. L'eclipse i les vostres festes són moments que queden guardats a la memòria. Gaudim-los al màxim perquè esteu segurs que ja no tornaran. Ravaleros i ravaleres, passeu els pocs dies ja que queden de festes, ja en portem uns quants. Disfruteu, sortiu al carrer, passeu-ho d'allò més bé, i només queda dir: visca la Comissió de Festes i visca la Ravaleta.
0: Per la seva banda, la regidora i representant de l'Ajuntament de Roquetes a la Raval de Cristo, Núria Altadill, tampoc s'ha estat de fer una al·legata a la joventut dels nous organitzadors de la Festa Major i dels membres de l'Associació de Veïns i Veïnes.
4: Va per vatros, jovens. Fa un any, aquí dalt d'aquest escenari, explicava i felicitava en molt de grat l'aniversari de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pels seus 50 anys. Per tant, una entitat amb edat adulta. Enguany Enguany, també des d'aquí dalt, vull felicitar a la nova junta de la Comissió de Festes de l'Arrabal de Cristo per emprendre i agafar el bou per les banyes per tal d'organitzar les festes majors. El denominador comú de les dues entitats, a part de que sou tots rabaleros i rabaleres de pro, és la vostra joventut. Joventut que se'n fa càrrec de tirar-ho endavant. Avui en dia, parlar de joventut és sinònim de despreocupació, que m'ho facin tot, vida fàcil, vida regalada. Ja a l'antiga Grècia clàssica, la gent gran desconfiava dels joves perquè no respectaven res de la gent gran i que vivien instal·lats en la felicitat, tal com ja explicava el filòsof grec Aristòtil fa ni més ni menys que 2.400 anys. Us sona això, malgrat els anys que han passat? Pues bé, els joves de la Ravaleta volen ser feliços? Sí. Volen xalar i disfrutar? Sí. Volen rondar, xerrar, anar de bars i discoteques? Sí, i tant. I s'arromanguen per a fer les festes? Sí. S'arromanguen per a que la gent de la Raval de Cristo gaudeixi de 6 dies de festa major, més altres dies de festes com Sant Mateu i altres celebracions? Sí, clar que sí. Els joves de l'Associació de Veïns organitzen activitats culturals festives, lúdiques i socials durant tot l'any per a la població de l'Arrabal? Evidentment. La joventut nostra és compromesa, xaladora i un exemple a seguir per a moltes poblacions de les Terres de l'Ebre. Ravaleta, cuidem-los, ajudem-los i sobretot agraïm-los la feina que fan, perquè la gratitud no es paga amb diners. Des de l'Ajuntament de Roquetes felicitem el jovent ravalero i els animem a continuar així i a donar exemple com ho han fet, fan i faran. Per descomptat, visca el jovent ravalero, visca l'Arrabal de Cristo i les seues festes.
0: Per últim, el representant de Càritas Roquetes, Tomàs Barceló, ha llançat un missatge d'agraïment als ravaleros i ravaleres per la seva contribució a la frena de flors i fruits a través de la recollida d'aliments per a persones en situació de vulnerabilitat.
5: Només us puc dir, en primer lloc, felicitar-vos a tots els ravaleros per aquesta joventut tan maja que teniu i per aquest ambient tan xulo i bé, que en realitat sou els que feu la festa, i vos felicito per la forma en què l'esteu celebrant i, bueno, que sou molt bé. Després, només vos he de dir que és donar-vos les gràcies per aquest acte tan bonic i per el que significa un acte de solidaritat en la gent, pues, que té menys recursos i que els hem d'ajudar. D'una manera o d'una altra els hem d'ajudar. L'Ajuntament, també en la Comunitat Europea, tenim una subvenció molt bona que fem targetes a la gent perquè puguin anar a comprar ells al seu supermercat, però també hem d'anar omplint tots els forats de gent que no tenen targeta, de gent que acaba d'arribar, de gent que estan tramitant papers, i els hem d'ajudar igual, perquè els papers a vegades tarden 15 dies o un mes, però aquesta gent han de menjar tots els dies i no pot, perquè un paper està parat a un despatx i tardarà uns dies, i més ara que anem de vacacions, però a les vacacions la gent també menja i també els hem d'ajudar. I precisament en aquestes ofrenes, tant la que vam fer fa unes setmanes a Roquetes i la que fem avui aquí, mos cobreix pràcticament totes les necessitats. Ho esteu fent molt bé, porteu tot productes tal com vos vam dir, productes que es poden guardar tal com ho feu. Ho esteu fent molt bé. Jo també vos he de donar les gràcies a tots i endavant, visca la festa major i visca la Ravaleta.
0: D'aquesta manera, el passant dissabte, la Ravaleta va lluir en la ofrena de flors i fruits i el seu pregó, l'acte principal de les festes de l'Arrabal de Cristo, on va aflorar l'orgull de poble i la solidaritat, amb més de 500 quilos d'aliments recollits a benefici de Càritas Roquetes.
6: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: El cant improvisat com a element principal. L'Everfolk Roquetes viurà els pròxims dies 7 i 8 d'agost la seva 11a edició, consolidat com el Festival de Patrimoni Endomusical de l'Estiu Ebrenc, amb un extens cartell que homenatjarà la música tradicional andalusa. L'Hort de Cruells acollirà un monogràfic dedicat als sons de les comarques del nord de Granada i Almeria, que es combinaran amb la Jota Versada Ebrenca, un esdeveniment organitzat per Espai de So amb el suport de l'Ajuntament de Roquetes. En la nit de Bureo i Sarau, el dissabte 8 d'agost, el grup andalús Els Quadrilleros Endèmicos serà el cap de cartell de la Gran Ballada Oberta i Participativa. També s'hi donarà cita, com és habitual, la Rondalla dels Ports, per fer xalar el públic amb una fusió genuïna entre el recuperant repertori musical del sud-est espanyol i la Jota Versada de casa nostra. El dia abans, divendres, dia 9, tindrà lloc la prèvia, amb la vetllada de versadors i rapers, amb els cants tan populars com moderns de participants i poetes ebrencs, catalans i andalusos, o fins i tot vinguts des d'Argentina. El punt més picant tindrà lloc al final, amb el picadillo o la baralla de galls i gallines, on les persones més atrevides podran competir per imposar-se als oponents amb els seus versos. A més, com ja és habitual, la programació es complementarà al llarg de les dues tardes amb presentacions de revistes, tallers de música de guitarra, guitarró i violí i ball tradicional, amb alguns dels artistes convidats com a ponents, així com cercaviles amb l'actuació dels grallers de Roquetes, entre d'altres. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, s'ha felicitat per l'inici d'un agost de música popular a Roquetes i ha destacat que l'Ebre Folk referma l'interès de la ciutat per la cultura popular i la Jota Versada.
7: Bé, pues l'estiu és sinònim de cultura en majúscules a la nostra ciutat, a Roquetes, participant de 10 festivals. Però quan arriba el mes d'agost és quan comencem els festivals més tradicionals i en este cas iniciem per la 11a edició d'este Ebre Folk, que ens fa molta il·lusió de tornar a repetir a la nostra ciutat. Un Ebre Folk que el proper cap de setmana, el 7 i el 8 d'agost, tindrà lloc aquí mateix, a l'Hort de Crueix, i com dic, després d'uns anys reafirma l'interès de la nostra ciutat per la cultura popular i en este cas per la Jota Versada. Donar les gràcies a Espai del So per continuar treballant, defensant tot allò que és la nostra tradició, que és la Jota Versada, i apostant una vegada més per Roquetes per tindre la sort de poder gaudir d'este festival. Un festival que sembla ser que, comparant en la calor, estarà dedicat monogràficament a la comunitat d'Andalusia, també en participació d'Argentina, i molts més participants que faran dos dies de cultura, de tradició i de música i de ball a l'Hort de Crueix. Des d'aquí, com a alcalde, animo a tothom del territori a vindre a gaudir d'este festival que defensa les nostres arrels i que ficarà Roquetes dins el mapa tradicional de les Terres de l'Ebre.
0: Seguint el mateix fil, el regidor de Cultura, Siscoller, ha recordat que la Jota Versada ha estat patrimoni municipal de Roquetes en els últims 100 anys.
8: Des de la regidoria de Cultura, ja quan se va fer la proposta fa 12 anys atrás, crec que ara serà l'11 any, això ho vas preparar un temps abans, ja havíem anat a veure l'experiència de Móra d'Ebre i vam veure que portar-ho a Roquetes, tal com la gent d'Espai de So mos va dir, seria una proposta cultural que va molt lligada en el tarannà folclòric de Roquetes. I clar, fer cultura popular, fer folclore, i en este cas Jota, i que a més poguéssim d'una manera o altra treballar i donar a conèixer el que és el que han improvisat, era un repte per a Roquetes com a ciutat on també la Jota cantada i improvisada des de fa més de 100 anys havia sigut patrimoni municipal. Clar, davant d'això, la importància que t'adon que veus que la Jota improvisada no només és patrimoni ebrenc, sinó que també és patrimoni de molts llocs, també de l'Estat, com també del món, d'alguna manera. Això fa que Roquetes, durant aquest cap de setmana dels 6, 7 i 8, aproximadament, aquests tres dies, sigui un punt de referència de la improvisació folclòrica a nivell de Catalunya i podríem dir-ne que a nivell europeu. Per tant, considerem que és un bon repte, és una bona manera de donar a conèixer Roquetes, que és el que es fa. També, en aquest cas, agrair a Espai de So per haver confiat en Roquetes i, sobretot, perquè també té una aula de música popular i tradicional, que és l'Escola de Música del Canalero, a l'antic Ajuntament. I això fa que Roquetes estiguin posicionats a nivell territorial, a nivell de Catalunya, com a municipi que treballa per aquest gènere folclòric. Dir que això s'ha de potenciar de la manera que s'ha de potenciar i si es pogués encara més, perquè tothom a nivell de Catalunya i potser molts de fora de Catalunya tots coneixen la cançó de Roquetes Vinc, de Roquetes Baixo, Agulles de Fil, Agulles de Cap, Agulles de Ganxo. Per tant, no només tenim una cançó que ens identifica, sinó que també treballem per a que el folclore i l'improvisació sigui també patrimoni de Roquetes i patrimoni de Catalunya i dels Països Catalans.
0: Per últim, el director de l'Ebrefolk, Lluís Xavier Flores, ha posat l'accent en el llarg recorregut del certamen i ha assenyalat el festival com un referent de la cançó improvisada a partir de la jota envoltada d'altres mostres d'arreu del territori.
9: Entre el 7 i el 8 d'agost, ja per 11 anys ja seguits, organitzem el festival Ebrefolk i bé, enguany, com ha dit la companya, va dedicat a Andalusia, venen uns companys de Granada i Almeria, però també el que hem fet és una sèrie d'actes, com fet tots els anys. Divendres serà la velada de versadors, que posarà, doncs, com ha dit el regidor, la jota com a gènere central d'este art improvisador de poesia improvisada que hi ha a Catalunya. És, jo crec que l'Ebrefolk ha esdevingut un festival referencial precisament de la difusió de la cançó improvisada i sobretot de posar la nostra tradició envoltada d'unes altres, no? Posar Catalunya en el mapa dins de totes les tradicions que hi ha, no només a Europa, sinó també al món. I de fet tornarà a vindre aquí a Roquetes, que ho va fer fa uns anys Wilson Saliwonczyk, que és un pallador, que és com es diuen els versadors a Argentina. Al costat també d'Àlex de l'Aldea i Ima de Sopa, en una secció de vent de la fila d'Amposta i la Ronda dels Ports, representant la jota catalana. També estaran els rapers, que normalment solen vindre alguns rapers de la de Barcelona, com comandats per Bruno Blasis, que és un dels rapers que precisament van conèixer en un metro a Barcelona, se'n puc contar com a anècdota. I després tindrem un versador de... que és Antonio Mirón, un versador d'Andalusia, de la zona d'Almeria. Se faran presentacions de publicacions de cultura popular, com per exemple la revista Caramella, que ja porta, no sé si els 11 anys ha vingut a presentar-se aquí, són 25 anys de revista de cultura popular al territori que estava parlant, és la revista Senyera, però també vindrà la revista Faristol, representant de la Federació de Dolçaners i Tabaletes del País Valencià, i també la revista Gegants, que per primera vegada es presenta aquí a Roquetes. També aprofiten el tema de que s'havien recuperat els gegants, i és una manera també d'involucrar esta manifestació de cultura popular en Ebrefolk. I ja l'endemà el que tindrem és tallers completament gratuïts dedicats a la malaguenya i al fandango, que també ha sigut un gènere català, que faran els companys de Cuadrillos Endémicos, com ha dit la meva companya, que venen d'Almeria i de Granada. Són una colla jove que està pegant molt fort en la investigació, en la revitalització, sobretot el compromís que té amb la cultura popular de base, no només fent investigacions amb gent gran, sinó també intentant reivindicar el que es diuen allí les trobades de ball o encuentros de cuadrillas. Farà dos tallers, tant de ball com de guitarra, guitarró i violí, que són instruments que també han sigut tradicionals i ho són aquí. I per últim, la nit, que farem farem el bureo, el sarau, que diem, amb la Ronda dels Ports d'aquí de les Terres de l'Ebre, i amb Cuadrillos Endémicos, que és esta quadrilla, com he dit, tradicional, de les poques que queden a Andalusia i que fa música i ball tradicional. Per tant, esperem que tot el món vinga, que acudisca, com tots els anys, el soparet en este lloc, com és l'Hort de Cruells, que excepte un any sempre ha sigut aquí, i a més ara en l'espai, no hi haurà problemes ni d'aparcament ni de res, perquè hem vist aquí que ha quedat una esplanada a la mar de bé. Per tant, convidar-vos a que vingueu a esta edició. Recordeu, 7 i 8 d'agost a Roquetes.
6: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: I ara el nostre informatiu. És moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
10: Molt bon dia. Comencem aquest primer dilluns del mes d'agost aquí a les Terres de l'Ebre amb unes mínimes que ja han estat elevades, sobretot a punts al delta de l'Ebre, on amb prou feines hem baixat dels 24 a 25 graus, per tant una altra nit de molt mal dormir. Un dilluns que serà dominat per un cel molt variable, sobretot al matí, i aquest cel amb aquests núvols seran molt més compactes a partir de primeres hores de la tarda. Uns ruixats que s'activaran inicialment sobretot per la zona dels ports i que puntualment aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè descarrar amb molta intensitat i acabaran també afectant el nord de la Ribera d'Ebre. De fet, a mitja tarda també algun ruixat es podrà deixar veure a punts a l'interior del Baix Ebre. Tot plegat amb unes temperatures que seran lleugerament més baixes respecte a les del cap de setmana, però aquesta sensació de xafogor continuarà ben marcada a tot el litoral. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
11: ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya. Un mes de juny amb poc més de 2 milions, un 1,4% més que les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmic, pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
0: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
3: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
0: En aquest context, la calor dona una petita treva, però les tempestes seran les protagonistes, sobretot demà. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit amb el dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. A aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xàfuga és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
3: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
0: A Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
3: I ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
0: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
3: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
0: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
3: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
0: Esports, Ana Freixa, bones notícies. Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
5: La nedadora catalana ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, al duet lliure i al duet mix lliure.
0: El control de so avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya en un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
3: Els visitants estrangers van gastar gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
0: Un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creix molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
6: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
7: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més i activitats a la Garrotxa, i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
6: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canelies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
7: Aquest mes d'agost també destacar sobretot el que són les cases de turisme rural, en aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions, i destacar també seguidament els càmpings.
6: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
0: Doncs aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació, com dèiem, de vies com la P7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat perduda.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
0: Més detalls en la següent crònica de la nostra companya Helena Puigdeleta.
8: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser una gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
8: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més, no? A Europa tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
8: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
0: En el capítol de reaccions seguim amb tu, Helena, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
8: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
9: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des del territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori i des del territori es destini realment amb aquest fi últim que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
8: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
10: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustible és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
8: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
0: Doncs encara parlant de mobilitat, els conductors compren aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya. Ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Lleida Televisió, Marc Fornells.
11: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
12: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i encara parlant de mobilitat i de carreteres, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana, des d'avui mateix, una nova campanya policial per combatre la velocitat excessiva.
3: I aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat dels col·lectius més vulnerables com els vianants i els ciclistes.
0: I és que la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana només un total de 34.000 denúncies.
3: Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia per excés de velocitat.
0: I a partir d'aquest dilluns, i a la ciutat de Barcelona i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt, comprès entre les sortides 5 i 6, tindrà només dos carrils per sentit.
3: Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment coberta aquest estiu.
1: Notícies en xarxa.
0: Més coses, us ho dèiem en titulars, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya, no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobren els quatre espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
3: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
0: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
3: Durant aquest matí s'han incorporat quatre mitjans aeris amb personal helitransportat del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la vall d'avui.
0: 4 minuts i arribem a un quart de 3 i l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
14: I evidentment recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
13: La Guàrdia Urbana en les darreres setmanes també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
0: I un home de 73 anys ha mort ofegat a la piscina municipal a Jorba, a la noia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir diumenge a la tarda.
3: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 12 minuts, arribem a un quart de 3 de la tarda. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
15: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que segons ha dit no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
16: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
15: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
0: I per tant encara, sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits. Lleida Televisió, Cel Márquez.
17: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
18: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
17: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
0: En punt un quart de 3 de la tarda. Us ho dèiem en titulars, el govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
3: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
0: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí.
5: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
19: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, vàrem fer 170, n'afegim 40 addicionals.
5: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
0: Les coses, avui ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'extensió del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
20: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salelles, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica objectiu del nou cartipàs.
21: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
20: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
0: De Girona a Terrassa, una de les principals artèries de la ciutat està parcialment tancada aquests dies. El carrer Arquímedes clau en la mobilitat sud-nord. Estan obres per treballs de millora al subsol. Avui hi ha hagut una visita d'obres. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Les obres del carrer Arquímedes avancen a bon ritme en aquests moments, centrades en les millores als serveis del subsol. Els treballs avancen ara de forma paral·lela en dos trams i mig de la via per poder avançar el màxim possible durant l'estiu i intentar escurçar el calendari d'execució. Escoltem el tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona.
23: El calendari és sobre el que s'ha previst, amb l'objectiu aquest d'arribar a finals, principis de l'any vinent, però sobretot salvant la campanya de Nadal amb tema d'accessos i de mobilitat.
22: Les actuacions serviran per optimitzar la situació de les instal·lacions. Això permetrà en el futur una infraestructura més registrable i de més fàcil accés. L'objectiu és evitar al màxim el tall del carrer per un treball en el subsol. En aquest sentit, s'està treballant posant pous de registre en els carrers laterals i connectant clavegueram de més capacitat amb el col·lector de la Rambla. S'amplia així la capacitat per reduir la possibilitat d'inundacions en el cas de forts aiguats. Altres actuacions a destacar són la retirada del cablejat aeri, tant d'Endesa com de Telefònica, i la substitució de les canonades d'aigua més velles.
0: I el compte enrere ja està més que activat, tot i que des de fa mesos molta gent té marcat un dia al calendari, el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar total. Però per què genera tanta expectació? El doctor en psicologia urbana, Lorenzo, ens explica quines emocions desperta un fenomen així. 21 Ràdio, Aleida Baz.
2: L'eclipsi solar mobilitzarà milers de persones. De fet, a les Terres de l'Ebre es preveu que vinguin fins a 1 milió de visitants per observar aquest fenomen que no es veu des del 1905 i que no es tornarà a produir fins al 2180. D'aquí ve que desperti l'interès i que tingui aquest efecte sobre la societat. Urbano Lorenzo és el doctor en psicologia de la URB.
4: Les nits habituals, el sol se'n va, des que se'n va fins que se fa realment de nit fosca, triguen com a 90 minuts. I en canvi aquí, d'un minut per un altre, el cel deixa de ser blau, pum, se fa negre. No és una nit molt i molt negra, però és prou negra per veure els estels. I llavors aquest adonar-nos de que el nostre coneixement diari de la natura no es correspon amb el que realment està passant, ens genera aquesta sensació de sorpresa, no? D'emoció.
2: Sorpresa, emoció, però també pot haver frustració. Un cel tapat pels núvols pot jugar males passades al moment de l'eclipsi.
4: Està tapat, la luminositat baixa, però el fet de no poder veure la corona del sol, no poder veure estels, etc., sembla que t'has perdut algo.
2: L'experiència de viure un eclipsi provoca una resposta emocional intensa i única, que molts només tindran un cop a la vida. Gaudir-lo amb bona companyia i amb tots els sentits posats al cel són els millors consells per a aquest moment.
0: Doncs, arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. De la crònica de successos, una persona mor atropellada per un vehicle aquest dilluns a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú.
3: L'accident s'ha produït al pas de vianants, que ja ha tocat a la comissaria dels Mossos, i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local.
0: I un veí de Martorell, de 21 anys, ha mort a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírig, a Castelló.
3: Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat el seu profund pesar per la mort tràgica, igual que ha fet l'Ajuntament Valencià. L'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap que li han causat la mort.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort que va patir un membre de l'espai LGTBI al centre de la ciutat.
3: Segons han denunciat a través de les xarxes socials, els fets van passar dissabte quan presumptament un home va agafar la víctima pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'espai LGTBI de Girona, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat vaja episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
0: 8 minuts, arribem a 2:45 de la tarda, moment per la cultura. I per les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra, l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una exposició que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
3: La mostra, que es podrà veure fins al 6 de setembre, també és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
0: És una crònica de David Navarro.
6: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
7: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
6: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
0: I de la cultura dels esports. Que ens porta la nostra companya Anna Freixa. Bon dia, Anna. Iristio suma una nova medalla a l'Europeu de París.
5: Bon dia, sí. La nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure en modalitat en què és campiona del món. Amb aquest bronze, Iristio acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París després de les plates al duet lliure amb Lilou Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tio intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a les 4, es disputarà la final final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja a la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França.

0: i continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
1: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto ayer y hoy era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
0: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogačar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mónaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogačar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen. Avui debuta el primer grup, el grup 1, amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. I el Barça femení continua amb la preparació de la pretemporada i en els propers dies viatjarà

0: Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Elena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural.
2: La xarxa de comunicació local.
3: No para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació de vies com l'AP7, en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament. Saurí també comenta que, segons el seu punt de vista, s'hauria d'aplicar un model transitori que comenci per una vinyeta temporal que permeti ingressos pel manteniment de les vies i reforçar el transport públic i, amb el temps, avançar cap a un sistema per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa, és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
1: Aquesta proposta compta amb el suport de la Cambra de Comerç, que hi veu una solució al manteniment i la gestió de vies, mentre que el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Encara parlant de mobilitat, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana una campanya policial per combatre la velocitat excessiva. Aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat de col·lectius més vulnerables, com els vianants i els ciclistes. A la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana un total de 34.000 denúncies. Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia. I el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, a nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobriran els 4 espais naturals que es mantenien tancats. No obstant això, fins a 78 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi. En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça, a l'espera de veure com es comporta una tempesta prevista sobre la zona d'aquest migdia. De moment, Protecció Civil de la Generalitat ha limitat l'accés d'excursionistes d'alta muntanya entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a l'incendi de vegetació d'alta muntanya de Sanet, a l'Alta Ribagorça. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques, després de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dilluns 3 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, obertura del parc infantil. A les 12 del migdia, concurs de penyes amb la prova final. A les 2, musclada popular a l'Hort de Soses. A les 5 de la tarda, festa infantil amb l'espectacle Per la Papanatas i el viatge pel món a càrrec de la companyia Papanatas Teatro a les escoles. A les 10 de la nit, sopar de la vaca. A les 11 i mitja, concert a càrrec de l'orquestra La Gran Band. A 3:15 de la matinada, balla meninja per l'orquestra La Gran Band. A la 1 del matí, entrega del premi a la penya guanyadora del concurs de penyes i cloenda de les Festes Majors 2026 de l'Arrabal de Cristo amb la traca final. I a les 5 de la matinada, disco mòbil a càrrec de DJ Delmi. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les Festes Majors de l'Arrabal de Cristo.

el refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro,

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dilluns 3 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, obertura del parc infantil. A les 12 del migdia, concurs de penyes amb la prova final. A les 2, musclada popular a l'Hort de Soses. A les 5 de la tarda, festa infantil amb l'espectacle Per la Papanatas i el viatge pel món a càrrec de la companyia Papanatas Teatro a les escoles. A les 10 de la nit, sopar de la vaca. A les 11 i mitja, concert a càrrec de l'orquestra La Gran Band. A 3:15 de la matinada, ball amenitzat per l'orquestra La Gran Band. A la 1 del matí, entrega del premi a la penya guanyadora del concurs de penyes i cloenda de les Festes Majors 2026 de l'Arrabal de Cristo amb la traca final. I a les 5 de la matinada, disco mòbil a càrrec de DJ Delmi. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les Festes Majors de l'Arrabal de Cristo.
0: A l'estiu, desconnecta.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal. Mentre continua la investigació, el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, ha criticat en una entrevista a Televisió Espanyola aquells qui, segons el seu punt de vista, no han estat a l'alçada durant la crisi migratòria.
2: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
1: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar fronteres. Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada impulsat pel Ministeri de Sanitat espanyol. L'entitat ha demanat que el decret fixi el coneixement del català com un mèrit per a les places a les comunitats autònomes de parla catalana i que els residents que no n'acreditin coneixements rebin formació obligatòria dins de la jornada laboral o formativa. Plataforma per la Llengua destaca que es tracta d'una competència especialment rellevant per a l'exercici professional en aquests territoris i que la llengua és indissociable d'una bona atenció sanitària. Les al·legacions, de fet, fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat diferents de la castellana. I una nova variant, una canonada d'aigua a la Bisbal de l'Empordà, deixa sense servei la ciutat. Es tracta de la tercera ruptura que pateix aquesta canonada de fibrociments i que té més de 40 anys d'antiguitat. La incidència d'aquest dilluns ha provocat que el dipòsit d'una banda no rebés prou aigua i de l'altra que s'anés buidant progressivament. De seguida s'han mobilitzat camions cisterna que han portat l'aigua cap al dipòsit, però no han estat suficients per abastir la demanda. Mentre duri aquesta avaria, l'Ajuntament ha previst camions cisterna amb aigua pels veïns que ho necessitin i que estarà. I a banda, el consistori té previst substituir la canonada per una de nova. Un treballador ha resultat ferit aquest migdia després de caure d'una bastida mentre treballaven unes obres al barri de Cerdanyola de Mataró. Segons les primeres informacions, la caiguda s'ha produït a l'interior del segon pis de l'immoble. Els bombers han desplaçat dues dotacions i han rescatat el ferit amb l'autoscala perquè pogués ser atès pels serveis sanitaris. Posteriorment, el treballador ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital de Mataró. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dilluns 3 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, obertura del parc infantil. A les 12 del migdia, concurs de penyes amb la prova final. A les 2, musclada popular a l'Hort de Soses. A les 5 de la tarda, festa infantil amb l'espectacle Per la Papanatas i el viatge pel món a càrrec de la companyia Papanatas Teatro a les escoles. A les 10 de la nit, sopar de la vaca. A les 11 i mitja, concert a càrrec de l'orquestra La Gran Band. A 3:15 de la matinada, ball amenitzat per l'orquestra La Gran Band. A la 1 del matí, entrega del premi a la penya guanyadora del concurs de penyes i cloenda de les Festes Majors 2026 de l'Arrabal de Cristo amb la traca final. I a les 5 de la matinada, disco mòbil a càrrec de DJ Delmi. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les Festes Majors de l'Arrabal de Cristo.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro.

0: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dilluns 3 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, obertura del parc infantil. A les 12 del migdia, concurs de penyes amb la prova final. A les 2, musclada popular a l'Hort de Soses. A les 5 de la tarda, festa infantil amb l'espectacle Per la Papanatas i el viatge pel món a càrrec de la companyia Papanatas Teatro a les escoles. A les 10 de la nit, sopar de la vaca. A les 11 i mitja, concert a càrrec de l'orquestra La Gran Band. A 3:15 de la matinada, balla meninja per l'orquestra La Gran Band. A la 1 del matí, entrega del premi a la penya guanyadora del concurs de penyes i cloenda de les Festes Majors 2026 de l'Arrabal de Cristo amb la traca final. I a les 5 de la matinada, disco mòbil a càrrec de DJ Delmi. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les Festes Majors de l'Arrabal de Cristo.
1: Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dilluns 3 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, obertura del parc infantil. A les 12 del migdia, concurs de penyes amb la prova final. A les 2, musclada popular a l'Hort de Soses. A les 5 de la tarda, festa infantil amb l'espectacle Per la Papanatas i el viatge pel món a càrrec de la companyia Papanatas Teatro a les escoles. A les 10 de la nit, sopar de la vaca. A les 11 i mitja, concert a càrrec de l'orquestra La Gran Band. A 3:15 de la matinada, ball a meninja per l'orquestra La Gran Band. A la 1 del matí, entrega del premi a la penya guanyadora del concurs de penyes i cloenda de les festes majors 2026 de l'Arrabal de Cristo amb la traca final. I a les 5 de la matinada, disco mòbil a càrrec de DJ Delmi. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.
1: No sé com és.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Alguns estats de la Unió Europea han demanat aclarir per què es va produir un augment intens i sobtat d'arribades de migrants a Ceuta durant la reunió dels ambaixadors comunitaris que s'ha celebrat aquest migdia per videoconferència. Segons fonts de la UE, la trobada ha estat honesta i constructiva malgrat la crisi que s'ha obert entre els socis europeus arran dels incidents a la frontera i ha estat utilitat per ajudar a explicar-se els uns als altres. Durant les intervencions, alguns països han assenyalat que la migració s'ha fet servir de vegades per pressionar la UE i les seves fronteres i s'han obert a compartir la seva experiència per evitar-ho. També els socis comunitaris han mostrat el seu suport a Espanya. Aquesta trobada es produeix abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol i després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensés enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques quan sigui necessari. I la millora de les condicions meteorològiques de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça ha permès la protecció civil ha aixecat les restriccions d'accés i d'activitats d'excursionisme d'alta muntanya. A través d'un nou ES Alert s'ha informat que es restableix l'accés a la zona compresa entre l'Arnoguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a Sanet. Paral·lelament, també s'ha desactivat l'alerta del Pla Infocat, ja que es preveu una millora generalitzada del risc d'incendis durant els pròxims dies. L'incendi ha afectat provisionalment prop de 75 hectàrees de terreny forestal, de les quals al voltant de la meitat es troben a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Segons les primeres investigacions dels agents rurals, el foc hauria estat provocat per l'impacte d'un llamp. Durant l'emergència, els bombers han treballat principalment amb mitjans aeris i els agents rurals han col·laborat en el tancament dels accessos per facilitar les tasques d'extinció i garantir la seguretat. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agència de viatges de les comarques gironines per un possible cas d'estafa després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances, el que es va arrencar fa unes setmanes, quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. Aquest cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet, i d'altres han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i que els quedava una part a deure. I un petit apunt per acabar, una persona mort atropellada avui per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants que hi ha tocada la comissaria dels Mossos i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del servei d'emergències mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.

0: poble amb identitat i compromès. L'Arrabal de Cristo ha lluït plenament aquest passat dissabte en l'ofrena de flors i fruits de les festes majors 2026 amb la participació de veïns i veïnes i més de 500 quilos d'aliments recollits a favor de Càritas Roquetes. L'acte principal del programa ha tingut inici a la plaça del Pare Cirera i recorregut fins al recentment reformat recinte de les escoles, en una celebració on els rabaleros i rabaleres han demostrat sentiment i solidaritat a parts iguals. La desfilada ha estat encapçalada per l'alcalde de Roquetes, Ivan García, el president de la Comissió de Festes de la Rabaleta, Eduard Rodríguez, i la pregonera d'aquesta edició, Ainhoa Benages, acompanyats per la resta de la corporació municipal, a més de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets d'enguany de la ciutat, entre d'altres personalitats. La bandera de la ciutat ha estat portada per representants de l'Associació de Veïns i Veïnes La Rabaleta com a roquetenc de l'any pel seu 50è aniversari, mentre que Enric Lluís i Carles Blanc s'han encarregat de portar la bandera del Patronat de Festes com a membres de la Brigada Municipal recentment jubilats i en reconeixement per la seva tasca en l'organització de la Festa Major al llarg dels anys. Tampoc han faltat els grallers de Roquetes ni els balls dels gegants de l'Ogolafre, al ritme de la música dels seus dosainers i colla de tambors. El públic va poder gaudir així mateix de les peces de la banda de música de la Lira Roquetense, que van interpretar l'himne de l'Arrabal de Cristo en un dels moments més solemnes de la jornada. Tanmateix, també va prendre part en l'ofrena de flors i fruits altres entitats locals, com ara l'Associació de Veïns i Veïnes La Rabaleta, la Comissió de Festes de La Rabaleta, l'AMPA de l'Escola Arrabal de Cristo, el grup Country Line Dance de l'Arrabal de Cristo, el Patronat de Festes de Roquetes, el Club Deportiu Roquetenc, el Comerç Agrupat de Roquetes i La Rabaleta, la Penya Barcelonista Montcaro de Roquetes, l'Associació de Dones de Roquetes, l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes i el Club Futbol Sala Roquetes, així com a representants de 9 colles diferents de les festes de la Rabaleta. En el pregó de festes, la periodista Ainhoa Benages ha proclamat amb orgull el seu orgull rabalero.
1: Bona tarda, alcalde, regidors, regidores, president i membres de la Comissió de Festes, representants de les entitats del poble, pubilles, hereus, rabaleres, rabaleros i tots els que avui mos acompanyeu. Abans que res, m'agradaria donar les gràcies a la nova comissió per haver pensat en mi. És tot un honor poder fer avui el pregó de l'ofrena. Quan me van oferir ser la pregonera de les festes, que són les primeres de la nova comissió, no sabia molt bé què diria. Al meu cap, doncs només hi havia pensaments de però si no he fet res important. I bueno, parlant amb la meva família i amics, doncs tots me diuen el mateix. Però si no pares de parlar de la Rabaleta tot arreu on vas. I tant m'ho van dir que vaig acabar fent la reflexió que sí, que com tots els rabaleros i rabaleres, sóc una banderada del poble, perquè allà on vaig el presumixo. La vida m'ha portat a viure fora durant un temps, però això mai ha fet que jo em deixi de sentir rabalera. Des que vaig marxar a estudiar i em preguntaven d'on venia, jo sempre diria el mateix, de l'Arrabal de Cristo, i ampliava el mapa de Google Maps perquè el poguessin ubicar ràpid. I què és això, m'arribaven a preguntar? Pues fàcil, és el poble que m'ha criat, és el poble que m'ha vist créixer, on vaig fer les primeres amigues jugant a nines a la plaça, mentre la iaia Pilar mos vigilava des de la porta de l'Almacén, on sortíem a fer una volteta pels carrers i alguna que altra tarda anàvem a tocar timbres, ho sentim veïns. És on m'he fet gran, on he après a estimar-me i a entendre que no és on vius, sinó d'on et sents. I és que en l'Arrabal me passa una cosa molt especial, que és on sempre vull tornar, és l'únic lloc que jo puc sentir casa i on, com diria ma mare, se'm passen tots els mals. Anant l'Arrabal per bandera, és recordar quan el meu iaio, el Moreno, feia les superpaelles de les festes, que sempre estava rodejat de l'alegria de tots els rabaleros i rabaleres, i de tants que avui mos falten però recordem cada any. És recordar les menjades que fèiem a casa de la iaia Pilar, on no et calia ser dels morenos per a tenir un plat a taula. I recordar quan la iaia m'enviava al de Jordi a comprar el pa o al de Marit a comprar la pronto. També recordar les tardes que passava al casal amb uns cosins, quan ma mare va ser tresorera de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Rabaleta, que també va ser l'entitat de la qual vaig ser pubilla i pubilleta. També m'agradaria donar les gràcies a les antigues comissions perquè em van permetre ser presentadora durant uns anys i felicitar els que ara presenten, que ho fan superbé perquè són molt xaladors. I així que, bueno, potser encara no he tingut l'oportunitat de fer res destacable pel poble, que també mai és tard, però sí que he aprofitat cada oportunitat que he pogut per a presumir de ser de l'Arrabal de Cristo, que és el poble que tant estimo. És un poble... La Ravaleta és un poble unit, és un poble familiar i és un poble molt xalador, que m'ha donat i em dona vida. No vull acabar sense aprofitar este moment per agrair tota la feina que fan a les persones que de manera desinteressada dediquen hores i hores per a que cada any puguem gaudir d'unes festes com les que tenim. Sense vato res d'això seria possible. I demano un fort aplaudiment. Vull agrair també a Càritas per la feina que feu cada dia i fer possible que l'ofrena d'aquestes festes arribi a les persones que més ho necessiten, que és molt important. Ravaleres, ravaleros, les festes són nostres i cada any ho demostrem. Són dies per a retrobar-nos, per a obrir les portes als que ens visiten, per a recordar els que ja no estan, per a fer poble i sobretot per a xalar com només sabem fer aquí. Les festes de la Ravaleta tenen esta màgia que fa que passen, estarem tot l'any esperant-les i el dimarts quan han acabat ja estem esperant-les de l'any següent. Que acabeu de gaudir de cada acte, de cada sopar, de cada ball, de cada riure i omplim los carrers de vida. Fem que l'Arrabal continuï sent lo poble tan acollidor i familiar del que mos sentim tan orgullosos. Visca les festes i visca l'Arrabaleta.
0: Al seu torn, el nou president de la Comissió de Festes de l'Arrabaleta, Eduard Rodríguez, ha apuntat que les festes són convivència, participació i el reflex de tota la gent que any rere any posa el seu granet d'arena per fer-ho possible.
2: Bona tarda a tots i a totes, autoritats, veïns i veïnes, ovilles, hereus, representants d'identitats, penyes i tota la gent que avui m'acompanyeu. Com a president de la Comissió de Festes de l'Arrabal de Cristo, és un orgull poder dirigir-vos unes paraules en esta ofrena de flors i fruits, un dels actes més especials i més sentits de les nostres festes. L'ofrena és un moment de trobada, de tradició i de poble. Un moment per recordar d'on venim, per valorar tot allò que tenim i per compartir tots junts l'estima pel nostre poble. Perquè les festes no són només música, sopars, actes i diversió. Les festes són convivència, són participació i són el reflex de tota la gent que, any rere any, posa el seu granet d'arena perquè tot això sigui possible. Este any, a més, comencem una nova etapa, al capdavant de la Comissió de Festes. Ho fem amb molta il·lusió, amb ganes de treballar i amb el compromís de continuar fent créixer les nostres festes, sempre respectant les tradicions i la manera de ser que ens identifica com a poble. També volem aprofitar este moment per donar les gràcies a totes les persones que han format part de la Comissió en els últims anys. Gràcies pel temps dedicat, per l'esforç, per la feina feta i per haver mantingut viva la festa. Nosaltres agafem este relleu amb respecte, responsabilitat i moltes ganes de continuar el camí. Enguany, també tenim un motiu especial d'alegria per a tot el poble, la renovació de tot l'exterior de l'escola, una millora molt important, molt visible i molt esperada. L'escola és un espai fonamental per a l'Arrabal, perquè representa els nostres xiquets i xiquetes, el futur del poble i una part molt important de la nostra vida diària. Per això, volem expressar també l'agraïment de tot el poble per aquesta actuació, que ajuda a fer de l'Arrabal un lloc millor per a tots. En un acte com el d'avui, també volem posar en valor totes les persones i entitats que fan possible les festes majors. Les penyes, els col·laboradors, els veïns i veïnes, l'Ajuntament, les famílies i tota la gent que participa, ajuda i s'implica. Moltes vegades sense fer soroll, però fent una feina imprescindible. A tots vosaltres, moltes gràcies. Gràcies per estar aquí, per participar en l'ofrena i per continuar mantenint viva aquesta tradició tan nostra. Des de la Comissió de Festes vos animem a viure estos dies amb alegria, respecte, germanor i moltes ganes de xalar. Que siguin unes festes per retrobar-nos, per compartir bons moments i per continuar fent poble. Moltes gràcies a tots i a totes. Visca les festes majors i visca l'Arrabal de Cristo.
0: L'acte ha estat presentat des de l'escenari pels conductors del programa A fer punyetes de l'emissora municipal Antena Caro, Carlos del Valle, Calú i Pau Sarroca, que han aportat el seu estil fresc, atrevit i xalador per convertir la tarda en un verdader programa d'humor. En el seu Parlament, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha lloat l'empenta i tarannà dels membres de la nova Comissió de Festes de l'Arrabaleta, a la vegada que ha lligat la Festa Major amb l'eclipsi solar total que es viurà el pròxim 12 d'agost al municipi.
3: Benvinguts a l'acte més emotiu i solidari de les Festes Majors de l'Arrabaleta. És un goig i un honor, com a alcalde, poder estar aquí i tancar aquest acte tan emotiu, solidari i un dels més sentits de les vostres festes majors. Voldria començar amb un agraïment, ho han fet anteriorment, però m'he de repetir un agraïment a la nova Comissió de Festes, president, per ser com sou, ho ha dit la regidora, sou jovens, però la manera en com ho feu, en esta calma, és espectacular a poder-vos ajudar en tot allò que necessiteu. Sou joves, teniu tota la il·lusió, totes les ganes de treballar per a tot el poble. Teniu el futur a les vostres mans i les festes estan en molt bones mans. Felicitats i un aplaudiment per a la Comissió de Festes. Vull fer també un agraïment i un record a la Comissió de Festes sortint. Estan per aquí, no sé per on paren, estan per aquí. Han estat molts anys dedicant també les seues hores per a fer les millors festes del poble possibles, a un treball que crec que el poble també vos ha reconegut i que ara, de fora de la barrera, viviu les festes, com heu vist estos dies, d'una manera molt especial i que ben bé voleu guanyar. Felicitats i moltíssimes gràcies. Ainhoa, la pregonera de les festes del 2026, una rabalera que ha fet de presentadora alguna vegada i que suposo que ha de ser un honor que el teu poble te reconegui part de la teva trajectòria i tot el que has fet per la Raval de Cristo, i estic segur que este record quedarà per sempre més dins de tu i de la teva família. Felicitats pel pregó que has fet, i a partir d'ara formes part de la petita part de la història de la Raval de Cristo. Felicitats. Vull donar les gràcies també, sempre estant, a la banda de la lira de Roquetes, per posar la música, la cultura, la tradició, els actes més representatius també aquí a la Raval de Cristo. També gràcies als gegants i a les colles gegalenteres per omplir de màgia els carrers del poble. I gràcies una vegada més a Càritas Roquetes per la vostra tasca cada dia de l'any al costat de la gent que més ho necessita. Gràcies per estar al costat de l'Ajuntament i donar un servei de qualitat i en una rapidesa que des d'una administració pública és impossible. Sense el vostre suport, totes les famílies que tenen l'ajuda quan la necessiten i com la necessiten. Gràcies també a totes les entitats i associacions que heu participat en aquest acte de solidaritat, que mos fa grans com a persones, però també mos fa grans com a comunitat que som. I no oblidar-me d'estos dos d'aquí detrás, que ens omplen d'alegria, d'humor, de saber fer les nits de divendres a la nostra emissora municipal d'Antena Caro. És un honor, i ho dic de veritat, tindre'ls com a presentadors i presentar un acte que normalment és en Palagoset i que ells molt fan més a menys que ningú. Amics, no canvieu i no deixeu de ser com sou. Visca el programa A Fer Punyetes. Ravaleres i ravaleros, són dies de retrobaments, de riure, de plorar, de xalar, de sortir al carrer, d'expressar el sentiment de poble que porteu dins, i ho heu de fer en respecte, en harmonia, en il·lusió, però sobretot en ganes de participar i de col·laborar en un munt d'actes per a tots els gustos i per a totes les edats. Activitats culturals, esportives, musicals, infantils, per a gent gran, per a jovens, per a poder fer pinya i anar tots a una com a poble que sou. En uns dies viurem un fenomen excepcional, l'eclipse, que tots i totes sabem, el proper 12 d'agost. Serà un moment únic que, com les festes, val la pena que vivim plegats. A pocs metres d'aquí, i aprofito per a informar-ho, tenim un dels millors puestos de les Terres de l'Ebre per a poder gaudir de l'eclipse. La nova Via Verda, a pocs metres d'aquí, és un dels puestos espectaculars perquè tenim un mantell d'arrossals i després tenim el que és el nostre parador preferit, que és el port. Vos invito a participar i a viure un fenomen que ningú dels que estem aquí, per desgràcia, tornarem a viure. L'eclipse i les vostres festes són moments que queden guardats a la memòria. Gaudim-los al màxim perquè esteu segurs que ja no tornaran. Ravaleros i ravaleres, passeu els pocs dies ja que queden de festes, ja en portem uns quants, disfruteu, sortiu al carrer, passeu-ho d'allò més bé, i només queda dir visca la Comissió de Festes i visca la Ravaleta.
0: Per la seva banda, la regidora i representant de l'Ajuntament de Roquetes a la Raval de Cristo, Núria Altadill, tampoc s'ha estat de fer una al·legata a la joventut dels nous organitzadors de la Festa Major i dels membres de l'Associació de Veïns i Veïnes.
4: Va per batros, jovens. Fa un any, aquí dalt d'este escenari, explicava i felicitava en molt de grat l'aniversari de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pels seus 50 anys. Per tant, una entitat amb edat adulta. Enguany Enguany, també des d'aquí dalt, vull felicitar a la nova junta de la Comissió de Festes de l'Arrabal de Cristó per emprendre i agafar el bou per les banyes per tal d'organitzar les festes majors. El denominador comú de les dues entitats, a part de que sou tots rabaleros i rabaleres de pro, és la vostra joventut. Joventut que se'n fa càrrec de tirar-ho endavant. Avui en dia, parlar de joventut és sinònim de despreocupació, que m'ho facin tot, vida fàcil, vida regalada. Ja a l'antiga Grècia clàssica, la gent gran desconfiava dels joves perquè no respectaven res de la gent gran i que vivien instal·lats en la felicitat, tal com ja explicava el filòsof grec Aristòtil fa ni més ni menys que 2.400 anys. Us sona això, malgrat els anys que han passat? Pues bé, els joves de la Ravaleta volen ser feliços? Sí. Volen xalar i disfrutar? Sí. Volen rondar, xerrar, anar de bars i discoteques? Sí, i tant. I s'arromanguen per a fer les festes? Sí. S'arromanguen per a que la gent de l'Arrabal de Cristo gaudeixi de 6 dies de festa major, més altres dies de festes com Sant Mateu i altres celebracions? Sí, clar que sí. Els joves de l'Associació de Veïns organitzen activitats culturals festives, lúdiques i socials durant tot l'any per a la població de l'Arrabal? Evidentment. La joventut nostra és compromesa, xaladora i un exemple a seguir per a moltes poblacions de les Terres de l'Ebre. Ravaleta, cuidem-los, ajudem-los i sobretot agraïm-los la feina que fan, perquè la gratitud no es paga amb diners. Des de l'Ajuntament de Roquetes felicitem el jovent ravalero i els animem a continuar així i a donar exemple com ho han fet, fan i faran, per descomptat. Visca el jovent ravalero, visca l'Arrabal de Cristo i les seues festes.
0: Per últim, el representant de Càritas Roquetes, Tomàs Barceló, ha llançat un missatge d'agraïment als rabaleros i rabaleres per la seva contribució en la frena de flors i fruits a través de la recollida d'aliments per a persones en situació de vulnerabilitat.
5: Només us puc dir, en primer lloc, felicitar-vos a tots els rabaleros per aquesta joventut tan maja que teniu i per aquest ambient tan xulo i bé, que en realitat sou els que feu la festa, i vos felicito per la forma en què l'esteu celebrant i, bueno, que sou molt bé. Després, només vos he de dir que és donar-vos les gràcies per aquest acte tan bonic i per el que significa un acte de solidaritat en la gent, pues, que té menys recursos i que els hem d'ajudar. D'una manera o d'una altra els hem d'ajudar. L'Ajuntament, també en la Comunitat Europea, tenim una subvenció molt bona que fem targetes a la gent perquè puguin anar a comprar ells al seu supermercat, però també hem d'anar omplint tots els forats de gent que no tenen targeta, de gent que acaben d'arribar, de gent que estan tramitant papers, i els hem d'ajudar igual, perquè els papers a vegades tarden 15 dies o un mes, però aquesta gent han de menjar tots els dies i no pot, perquè un paper està parat a un despatx i tardarà uns dies, i més ara que anem de vacacions, però a les vacacions la gent també menja i també els hem d'ajudar. I precisament en aquestes ofrenes, tant la que vam fer fa unes setmanes a Roquetes i la que fem avui aquí, mos cobreix pràcticament totes les necessitats. Ho esteu fent molt bé, porteu tot productes tal com vos vam dir, productes que es poden guardar. Tal com ho feu, ho esteu fent molt bé. Jo també vos he de donar les gràcies a tots i endavant. Visca la Festa Major i visca la Ravaleta.
0: D'aquesta manera, el passat dissabte, la Ravaleta va lluir en l'ofrena de flors i fruits i el seu pregó, l'acte principal de les festes de l'Arrabal de Cristo, on va aflorar l'orgull de poble i la solidaritat, amb més de 500 quilos d'aliments recollits a benefici de Càritas Roquetes.
6: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: El cant improvisat com a element principal. L'Everfolk Roquetes viurà els pròxims dies 7 i 8 d'agost la seva 11a edició, consolidat com el Festival de Patrimoni Endomusical de l'Estiu Ebrenc, amb un extens cartell que homenatjarà la música tradicional andalusa. L'Hort de Cruells acollirà un monogràfic dedicat als sons de les comarques del nord de Granada i Almeria, que es combinaran amb la Jota Versada Ebrenca, un esdeveniment organitzat per Espai de So amb el suport de l'Ajuntament de Roquetes. En la nit de Bureo i Sarau, el dissabte 8 d'agost, el grup andalús Els Cuadrilleros Endèmicos serà el cap de cartell de la Gran Ballada Oberta i Participativa. També s'hi donarà cita, com és habitual, la rondalla dels ports, per fer xalar el públic amb una fusió genuïna entre el recuperant repertori musical del sud-est espanyol i la Jota Versada de casa nostra. El dia abans, divendres, dia 9, tindrà lloc la prèvia, amb la vetllada de versadors i rapers, amb els cants tan populars com moderns de participants i poetes ebrencs, catalans i andalusos, o fins i tot vinguts des d'Argentina. El punt més picant tindrà lloc al final, amb el picadillo o la baralla de galls i gallines, on les persones més atrevides podran competir per imposar-se als oponents amb els seus versos. A més, com ja és habitual, la programació es complementarà al llarg de les dues tardes amb presentacions de revistes, tallers de música de guitarra, guitarró i violí i ball tradicional, amb alguns dels artistes convidats com a ponents, així com cercaviles amb l'actuació dels grallers de Roquetes, entre d'altres. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, s'ha felicitat per l'inici d'un agost de música popular a Roquetes i ha destacat que l'Ebre Folk referma l'interès de la ciutat per la cultura popular i la Jota Versada.
7: Bé, pues l'estiu és sinònim de cultura en majúscules a la nostra ciutat, a Roquetes, participant de 10 festivals. Però quan arriba el mes d'agost és quan comencem els festivals més tradicionals i en este cas iniciem per la 11a edició d'este Ebre Folk, que ens fa molta il·lusió de tornar a repetir a la nostra ciutat. Un Ebre Folk que el proper cap de setmana, el 7 i el 8 d'agost, tindrà lloc aquí mateix, a l'Hort de Crueix, i com dic, després d'uns anys reafirma l'interès de la nostra ciutat per la cultura popular i en este cas per la Jota Versada. Donar les gràcies a Espai del So per continuar treballant, defensant tot allò que és la nostra tradició, que és la Jota Versada, i apostant una vegada més per Roquetes per tindre la sort de poder gaudir d'aquest festival. Un festival que sembla ser que, comparant amb la calor, estarà dedicat monogràficament a la comunitat d'Andalusia, també en participació d'Argentina, i molts més participants que faran dos dies de cultura, de tradició i de música i de ball a l'Hort de Crueix. Des d'aquí, com a alcalde, animo a tothom del territori a vindre a gaudir d'aquest festival que defensa les nostres arrels i que ficarà Roquetes dins el mapa tradicional de les Terres de l'Ebre.
0: Seguint el mateix fil, el regidor de Cultura, Siscoller, ha recordat que la Jota Versada ha estat patrimoni municipal de Roquetes en els últims 100 anys.
8: Des de la regidoria de Cultura, ja quan se va fer la proposta fa 12 anys atrás, crec que ara serà l'11 any, això ho vas a preparar un temps abans, ja havíem anat a veure l'experiència de Móra d'Ebre i vam veure que portar-ho a Roquetes, tal com la gent d'Espai de So mos va dir, seria una proposta cultural que va molt lligada en el tarannà folclòric de Roquetes. I clar, cultura popular, fer folklore i en este cas Jota, i que a més poguéssim d'una manera o altra treballar i donar a conèixer el que és el que han improvisat, era un repte per a Roquetes com a ciutat on també la Jota cantada i improvisada des de fa més de 100 anys havia sigut patrimoni municipal. Clar, davant d'això, la importància que tenen dona que veus que la Jota improvisada no només és patrimoni ebrenc, sinó que també és patrimoni de molts llocs, també de l'Estat com també del món, d'alguna manera. Això fa que Roquetes, durant aquest cap de setmana dels 6, 7 i 8, aproximadament, aquests tres dies, sigui un punt de referència de la improvisació folklòrica a nivell de Catalunya i podríem dir-ne que a nivell europeu. Per tant, considerem que és un bon repte, és una bona manera de donar a conèixer Roquetes, que és el que es fa. També, en aquest cas, agrair a Espai de So per haver confiat en Roquetes i, sobretot, perquè també té una aula de música popular i tradicional, que és l'Escola de Música del Canalero, a l'antic Ajuntament. I això fa que Roquetes estiguin posicionats a nivell territorial, a nivell de Catalunya, com a municipi que treballa per aquest gènere folclòric. Dir que això s'ha de potenciar, de la manera que s'ha de potenciar, i si es pogués encara més, perquè tothom a nivell de Catalunya i potser molts de fora de Catalunya tots coneixen la cançó de Roquetes Vinc, de Roquetes Baixo, Agulles de Fil, Agulles de Cap, Agulles de Ganxo. Per tant, no només tenim una cançó que ens identifica, sinó que també treballem per a que el folclore i la improvisació sigui també patrimoni de Roquetes i patrimoni de Catalunya i dels Països Catalans.
0: Per últim, el director de l'Ebrefolk, Lluís Xavier Flores, ha posat l'accent en el llarg recorregut del certamen i ha assenyalat el festival com un referent de la cançó improvisada a partir de la jota envoltada d'altres mostres d'arreu del territori.
9: Entre el 7 i el 8 d'agost, ja per 11 anys ja seguits, organitzem el festival Ebrefolk i bé, enguany, com ha dit la companya, va dedicat a Andalusia, venen uns companys de Granada i Almeria, però també el que hem fet és una sèrie d'actes, com fet tots els anys. Divendres serà la velada de versadors, que posarà, doncs, com ha dit el regidor, la jota com a gènere central d'aquest art improvisador de poesia improvisada que hi ha a Catalunya. És, jo crec que l'Ebrefolk ha esdevingut un festival referencial precisament de la difusió de la cançó improvisada i sobretot de posar la nostra tradició envoltada d'unes altres, no? Posar Catalunya en el mapa dins de totes les tradicions que hi ha, no només a Europa, sinó també al món. I de fet tornarà a vindre aquí a Roquetes, que ho va fer fa uns anys Wilson Saliwonchik, que és un pallador, que és com es diuen els versadors a Argentina, al costat també d'Àlex de l'Aldea i Ima de Sopa, en una secció de vent de la fila d'Amposta i la Ronda dels Ports, representant la jota catalana. També estaran els rapers, que normalment solen vindre alguns rapers de la de Barcelona, com comandats per Bruno Blasis, que és un dels rapers que precisament van conèixer en un metro a Barcelona, se'm puc contar com a anècdota. I després tindrem un versador de... que és Antonio Mirón, un versador d'Andalusia, de la zona d'Almeria. Se faran presentacions de publicacions de cultura popular, com per exemple la revista Caramella, que ja porta, no sé si els 11 anys ha vingut a presentar-se aquí, són 25 anys de revista de cultura popular al territori que estava parlant, és la revista Senyera, però també vindrà la revista Faristol, representant de la Federació de Dolçaners i Tabaletes del País Valencià, i també la revista Gegants, que per primera vegada es presenta aquí a Roquetes. També aprofiten el tema de que s'havien recuperat els gegants, mm-hmm. I és una manera també d'involucrar esta manifestació de cultura popular en Ebrefolk. I ja l'endemà el que tindrem és tallers completament gratuïts dedicats a la malagueña i al fandango, que també ha sigut un gènere català, que faran els companys de Cuadrillos Endémicos, com ha dit la meva companya, que venen d'Almeria i de Granada. Són una colla jove que està pegant molt fort en la investigació, en la revitalització, sobretot el compromís que té amb la cultura popular de base, no només fent investigacions amb gent gran, sinó també intentant reivindicar el que diuen allí les trobades de ball o encuentros de cuadrillas. Farà dos tallers, tant de ball com de guitarra, guitarró i violí, que són instruments que també han sigut tradicionals i ho són aquí. I per últim, la nit, que farem farem el bureo, el sarau, que diem, amb la Ronda dels Ports d'aquí de les Terres de l'Ebre, i amb Cuadrillos Endémicos, que és esta quadrilla, com he dit, tradicional, de les poques que queden a Andalusia i que fa música i ball tradicional. Per tant, esperem que tot el món vinga, que acudisca, com tots els anys, el soparet en este lloc, com és l'Hort de Cruells, que excepte un any sempre ha sigut aquí, i a més ara en l'espai, no hi haurà problemes ni d'aparcament ni de res, perquè hem vist aquí que ha quedat una esplanada, la mar de bé. Per tant, convidar-vos a que vingueu a esta edició. Recordeu, 7 i 8 d'agost a Roquetes.
6: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: I ara el nostre informatiu. És moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Marc Jaureguizar.
10: Molt bon dia. Comencem aquest primer dilluns del mes d'agost aquí a les Terres de l'Ebre amb unes mínimes que ja han estat elevades, sobretot a punts al delta de l'Ebre, on amb prou feines hem baixat dels 24 a 25 graus, per tant una altra nit de molt mal dormir. Un dilluns que serà dominat per un cel molt variable, sobretot al matí, i aquest cel amb aquests núvols serà molt més compactes a partir de primeres hores de la tarda. Uns ruixats que s'activaran inicialment sobretot per la zona dels ports i que puntualment aniran acompanyats de tempesta. Compte perquè descarrar amb molta intensitat i acabaran també afectant el nord de la Ribera d'Ebre. De fet, a mitja tarda també algun ruixat es podrà deixar veure a punts a l'interior del Baix Ebre.

Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. Són les 12.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.